parim pum, perquè a pupus xamoi, oi? Nipo puscania, ker nishe konec!